0: Esto se llama Melífera y que sea Laia quien nos explique esta locura. ¿Cómo estás, Laia?
1: Molt bé, molt contenta d'estar amb vosaltres.
0: Tengo muchas ganas de explicar que el zumbido que escuchamos es real, es el zumbido de las alas, del aleteo de abejas.
1: Sí, és una espècie, la cançó és una espècie d'especulació, no? De dir, a veure si les abelles, com que se sap que es comuniquen amb aquest ball, amb aquestes vibracions, a veure si vibren de manera diferent segons la flor que visiten, no? Per això la cançó només va dient noms de plantes,
0: sí.
1: I va jugant amb samplers de diferents ritmes que fan les abelles quan es mouen. Samplers de sons reals.
0: Sí, sí. I tu creus que sí, que se comuniquen diferent? O, ja que heu fet aquest experiment, se comuniquen diferent dependiendo de la flor en la que estan?
1: Jo diria que sí, eh? Jo diria que sí. És arriscat, però, vamos, si ho fan diferent segons la temperatura, segons si van a menjar o van a reproduir-se, etc., pues té sentit, no?, que depenent de la flor també variïn una mica.
0: Qué increíble. El lenguaje de los aleteos, pero es algo que te viene llamando, venís experimentando, ¿no?, hace tiempo, con esto que llamáis paisaje sonoro natural. Es así tal cual. Es como la vida, es el sonido real, ahora que estamos con todo lo de la IA y tal, y la electrónica nos puede sonar a mucha manipulación técnica, pero aquí no hay nada más real que ese aleteo de grabado con un, ¿no? Con,
1: en fin. Exacte, exacte. És com, bàsicament, escoltar el que sempre hem sentit, però d'una manera com a una mica augmentada, no?, o ressaltada, perquè ens en donem compte.
0: Ja. ¿A ti qué te dice esta canción? Así de...
1: Bueno, a mi m'agrada molt l'experiment, no?
0: En
1: sí. Sí, l'experiment de dir, ostres, aquests sons que normalment no hi parem atenció, o a vegades no, com que són sonidos d'abejas, d'insecto, tal, més aviat en generen com una espècie de rebuig o d'alerta, no?
0: Sí.
1: Doncs que de cop i volta diguem, ostres, escoltem-nos perquè tenen més significat del que nosaltres hi donem, ¿no? Son un sistema de comunicación.
0: Y te digo una cosa, la propia incomodidad ya generas algo en el, porque puede generar incomodidad ese aleteo, ¿no?
1: Sí.
0: Y intentar encontrar por qué va ahí, no ahí, es como que te quedas escuchando y te metes muy dentro de esos sonidos y pueden resultar incluso incómodos, pero la incomodidad genera cosas en nosotros.
1: Clar, la incomoditat és essencial en l'art, no? Per,
0: sí,
1: per
0: sí.
1: Això, per intentar veure les coses d'una altra manera o, en aquest cas, escoltar-les d'una altra manera.
0: ¿De dónde os viene, tanto a ti como a Jaume, que es la otra parte de Hansky, esto, esta búsqueda, este experimento con sonidos de la propia naturaleza?
1: Bueno, tots dos són músics, però en Jaume Reus és també ambientòleg, no? Llavors, ell ha com ajuntat, sí, les dues formacions, les dues passions, i després jo com a traductora he afegit també aquest... intentar explorar quines diferències i similituds hi ha entre la manera de comunicar-nos, no?, els humans amb els altres éssers no humans. I bueno, sempre amb Jansky sempre havíem tingut aquests petits tocs de paisatge sonor natural, no?, que eren un ocell concret o una biofonia de fondo, però amb aquest disc de On Te Amelífera, Insecta Dance Music, ja vam fer una passa més endavant i vam dir que totes les cançons estiguin composades amb samplers de, o sigui, amb mostres, no?, amb fragments de sons de la naturalesa.
0: Qué increíble. Y de hecho se ha intentado y mucho traducir animales, sobre todo, ¿no? Esta frase tan típica que llegamos a querer tanto a los animales que siempre decimos, solo le falta hablar, ¿no?, para expresar sus emociones y sus sentimientos. Y claro, no lo hemos conseguido, pero tal vez encontramos una manera de entender algo.
1: Sí.
0: En tu caso, es tu búsqueda traducir eso.
1: Bueno, intentar, no el que s'ha fet sempre en literatura o en art, que és posar paraules i característiques humanes als altres animals, sinó intentar veritablement escoltar-los i dir què deuen estar explicant, no? Posar-nos nosaltres en el seu lloc.
0: Claro,
1: lloc
0: es que se puede entender sin comprender la lengua o la forma de expresarse. Tú puedes entender una emoción solo con un gemido, un llanto.
1: Exacte, jo crec que aquí és on entra, no?, la poesia i la música, no?, que són aquest llenguatge universal que compartim el so, que moltes vegades doncs, nosaltres això escoltem una cançó en una llengua que no en tenim ni idea, però la cançó ens transmet.
0: Sí. Y muchas veces hemos escuchado, claro, son otras experiencias, otros experimentos, pero ahora me has hecho recordar canciones que utilizan el latido del corazón, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Un latido de corazón uh-huh. real. Y es cierto que lo percibes aunque no sepas que está.
1: Uh-huh. Sí, es això, la vida, ¿no?
0: Pero es muy real y te dice muchas cosas. ¿No? El latido, que puede ser muy rápido,
1: porque es
0: puede ser imperfecto.
1: El movimiento, ¿no? Es el, més que un so, és un moviment, és una vibració que el que tu dius t'assenyala el ritme de l'emoció, per tant, ja t'encamina cap on has d'anar.
0: Estoy totalmente dentro de vuestro mundo, del mundo de Hansky, y vamos a hablar de películas, que ahora me decía Laia lo que me repiten todos los invitados, y es, pero ¿cómo vamos a elegir 5 películas? Pues lo has hecho, 5 películas. Pero antes, un libro, Room Room,
1: sí,
0: que es este libro que tienes ahí encima, y donde toda esa experiencia tuya, donde esa traducción, ¿no? de buscar más allá el sonido, la emoción en otros seres vivos, también está muy presente.
1: Mm-hmm. Sí, una mica perquè el llenguatge, amb tots els idiomes, el llenguatge humà, està com, en la meva opinió, està desprestigiat, està... ha sigut molt manipulat per les institucions, per la política, per l'economia, pel periodisme, també.
0: Sí.
1: I és una mica un intent de, a través d'aquests altres llenguatges que tenen els altres éssers vius, potser tornar la capacitat de significat, de sentit en el nostre propi.
0: Ya, escuchaba una frase el otro día, la decía Carles Francino, y me encanta y la voy a repetir, y decía, la objetividad no existe, uh-huh. pero la honestidad sí. Y es que ahí está.
1: Qué bo,
0: ahí
1: sí.
0: está la verdad, porque es muy difícil ser objetivo, sobre todo en un momento, el periodismo nos marca, ¿no? De base, ser objetivos, imparciales, está bien. Pero es inevitable, en un momento como el de ahora, ser profundamente imparcial. Es, uh-huh. es prácticamente imposible, porque somos seres humanos, ¿no? Que, uh-huh. que las cosas nos afectan. Y creo que ahí está la clave. No tanto en luchar por la objetividad, que es muy difícil de lograr, sino por buscar la honestidad, claro.
1: Sí, la honestidad, la precisión, ¿no?
0: El rigor.
1: Exacte, que les coses tinguin realment això, sentit, ¿no?
0: ¿Cómo le das tu sentido? Porque la traducción es muy complicada. Hay traducciones fantásticas y hay muy malas traducciones, ¿no? Uh-huh. De repente buscas luego el libro original y dices, pero bueno, ¿pero qué libro he leído yo? Esto pasa sí. también. No en los libros que traduce Laia Malo, pero...
1: No, espero que no.
0: No, pero ocurre. Es que el traductor puede transformar uh-huh. Uh-huh. una obra. Es muy delicado el trabajo que hacéis. Y por eso lo decía, porque la honestidad tiene que estar muy presente, respetando lo que quiere contar el autor.
1: Exacte. No has de, com a traductor no has de passar mai per davant les teves opinions, això. El teu estil literari a el que volia fer l'autor original. Clar. I de fet, ara que parlarem de pel·lícules, el tema de traducció és molt interessant. Mm. També amb les pel·lícules, perquè, per exemple, la censura és una qüestió doncs, que moltes vegades no es veu, però que si tu ara et mires segons quines pel·lícules dels anys 50, 60, no? que Espanya encara estava en un moment on existia la censura.
0: I tant, i sí, molta censura, sí.
1: Si ara la repasses en la seva versió original, veus coses que dius, vale, això no pot ser que el traductor s'equivoqués, això és que algú li va dir tradueix-ho diferent.
0: I tant, no? I escenes eliminades.
1: Això també, no? Imatges també, clar, però...
0: I canvies totalment el rumbo de uh-huh. todo. Uh-huh. De la historia, uh-huh. incluso con la palabra, ¿no? Cambiar una palabra puede cambiar el sentido de la frase.
1: Sí, o rebaixar el to,
0: clar.
1: No? Rebaixar el to de l'erotisme, rebaixar el to de la denúncia política,
0: sí,
1: coses. Per això és tan important el que tu deies, rigor y honestidad.
0: Pues sí. Oye, por cierto, vamos a hablar de cine ahora, pero tienes hoy un club de... Es que me ha fascinado mucho la idea. Club de lectura uh-huh. a las 6:30 de la tarde en sí. Comín. Y va de eso, de textos... es un club de lectura centrado en la traducción.
1: Sí, ho hem titulat Translation Tuesdays.
0: Molt bé.
1: I clar, com que la Comín és una llibreria anglesa, però que té llibres en totes les llengües estrangeres, la idea és que no hi va un autor, sinó que hi va un traductor d'un llibre que ja tenim en la llengua original i també en català, i el traductor doncs explica una mica les dificultats que s'ha trobat en tema de traducció, no? de transformar aquella obra. Jo trobo que és molt interessant. Els clubs de traducció, sempre el públic queda com entusiasmat amb aquesta feina, perquè clar, és una feina que a cada llibre és diferent, no? Y por eso me agrada mucho.
0: Pues también. Este es muy interesante, y por lo que estamos comentando, porque se puede valorar el original y el trabajo que hay detrás de la traducción, que puede mejorar también, ¿no? Uh-huh. Pero lo importante es respetar el original, ¿no?
1: Sí, y parlarem, por ejemplo, en aquest cas parlarem de La Mot Martha, una novela de Gwendolyn Brooks, la primera autora afroamericana que va guanyar un Pulitzer.
0: Sí.
1: I clar, hi entren moltes coses, no? Perquè això és una autora afrodescendent, que per tant utilitza un llenguatge doncs marcat per l'argot dels Estats Units, de la població negra dels Estats Units, parla de qüestions de racisme, de qüestions de classe, de qüestions de feminisme, però des d'una perspectiva que en el cine sí que precisament s'ha tractat bastant, no? Però que, per exemple, en literatura ha costat molt que ens comencessin a arribar, tant en castellà com en català, obres escrites per autors afroamericans, no?
0: I, cert.
1: I, clar, és una perspectiva i és una llengua que té unes particularitats, no? Que després a l'hora de traduir pues, també són difícils.
0: Clar, no, y unas particularidades que nos hemos perdido, ¿no? Por esa invisibilidad. Pues esta es Laia Malo, así a simple vista dices, bueno, pues es un artista muy rompedora, hemos escuchado la propuesta de Hansky, pero detrás de todo lo rompedor, aunque creo que lo que va a pasar ahora lo es en sí mismo, pues hay una niña, seguramente, que cantaba canciones como esta.
2: Quizá con ejemplos lo entendáis.